Allò que m'ha tenia poniu pachamà, quip tova i caraqui, cura pacha, risa, llatunca, arum pachata, patunca, pusinic, atanacampi, que m'has patxum. Ara tu quieres ser antova i jajampi, allò que m'ha patxat ser antira que carmen casineu campi, que llaga tanaca, que tohtas, que quinyani, ullar, asira, hitxagutxa, anunta, la quinyani, la caja, culaca, fani, fani, i que em serà campi. Cuya que fa ni... ni que som jana aquí tampi. I sa cuya que fa ni Gutiérrez. Xuquiago manjamara, que n'anys tres anys que d'enxo. Mau que xuruco aquí, que el gatau que tenis un llet ni m'acanti. Para salir adelante. Allu kamata mait oiwa grupo sagrado toqueta hisa veristanyancha kulaka fania greikos kamata karman kasina porintan kerakin.